0: Okay, he loves us unconditionally. That's right, Insha 104.5 FM, your number one Akan radio station.
1: You don't tell me, love is more, yeah.
0: I know, Pai Mekai will say, do papa no a dominion about powder ubu still immune system now me on a whole dinner edging a brandy nya dominion about powder nipin em wow ono num na no pa ono num na numre na a boa boost still immune system na a ma bibia et me a con can ye dominion about powder a strong cockra na a kuye pa yabinum na em wow a quania surge devil. A boa conyard will be to say diabetes, stroke, pressure, spinal cord, muha, will be on to me down a drum, and a crocrachino, onya, dominion, herbal powder, nibia, a bebuao, nanyoma, etimi, aye, kama, amount. Inti, bomodi, and nyepinemwa. Ubit me, nyebuo, herba, pharmacy, chemical shop, be a benyabiato, ni dosopono, friend 0245
2: 0245
0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0